Descobreix la millor artesania local i gaudeix cada dijous de música en viu. Viu l'Artesania 2026. Organitzen Consell d'Eivissa i FECOEF amb la col·laboració de l'Autoritat Portuària de València.